segon. Ni els cims ni les aus no et saben les passes. Vas volar sense dir res, deixant-nos només el cant de

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la matinada. Onades de música.

Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la matinada. Onades de música a Nova Ràdio Lloret.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
2: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça d'auxiliar adscrita a la secció de Cultura, Festes, Participació Ciutadana i Foment de la Pau, vacant a la plantilla de personal laboral. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Tercera edició de l'On-Off Music Festival. El dissabte 1 d'agost, la platja de Sa Caleta i el castell de Lloret acullen una nova edició de l'On-Off Music Festival. Una jornada plena de música amb més de 20 artistes, dos escenaris musicals, un espai de performance, zona market, food and drinks i activitats familiars amb l'On-Off Kids. No t'ho perdis, dissabte 1 d'agost, On-Off Music Festival, a Sa Caleta i el castell de Lloret de Mar. Una de les grans cites musicals de l'estiu. T'espera.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
3: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça de tècnic-tècnica auxiliar per ocupar el lloc de treball de tècnic-tècnica auxiliar de protecció civil adscrit a la secció de protecció civil, vacant a la plantilla de personal funcionari. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Tercera edició de l'On-Off Music Festival. El dissabte 1 d'agost, la platja de Sa Caleta i el castell de Lloret acullen una nova edició de l'On-Off Music Festival. Una jornada plena de música amb més de 20 artistes, dos escenaris musicals, un espai de performance, zona market, food and drinks i activitats familiars amb l'On-Off Kids. No t'ho perdis, dissabte 1 d'agost, On-Off Music Festival, a Sa Caleta i el castell de Lloret de Mar. Una de les grans cites musicals de l'estiu t'espera.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
2: Molt bon dia a tothom. Avui comencem parlant del decret que ha fet l'alcalde per obligar a la policia local a fer hores extres durant la temporada turística.

0: A través d'un decret, l'Adrià Lamela es obliga els agents a fer hores extraordinàries sempre que l'inspector en cap ho consideri necessari. Des del govern municipal consideren que l'alta ocupació turística i l'increment de baixes mèdiques posen en risc la capacitat de resposta dels agents que van deixar de fer hores extres al maig com a protesta. El decret obliga a treballar fora d'horari quan calgui fins al 31 d'agost, ja que la població a la destinació arriba a triplicar-se. Recordem que els agents municipals no fan hores extres des de la primavera a l'espera d'arribar a un acord per renovar el conveni laboral. Avui volem valorar el decret de l'alcalde amb els sindicats TESIF i CIPFEPOL. Per això tornaran a visitar els estudis de la ràdio Òscar García i Gabriel Romero. I per part del govern municipal respondrà Alejandro Pérez. És el nostre tema de portada d'avui dimarts 28 de juliol. Molt bon dia a tothom, benvinguts al Bon Dia, Bona Hora. I donem també la benvinguda a en Josep Altafulla, que ens explica què més tenim preparat per avui. Josep, bon dia.
1: Bon dia, Maria. Avui entrevistarem, també ens visitarà Aisina Agmedieva, perquè denuncia que no hi ha gaire oferta de casals o campaments d'estiu per a adolescents que tenen necessitats especials. La lloretenca explica que li ha costat molt trobar un lloc on poder apuntar el seu fill adolescent i creu que la problemàtica afecta més persones. Un dia més, parlarem del festival On Off, avui amb la dissenyadora lloretenca Laura Cabanes, que és l'encarregada d'organitzar el Market. El Festival de Música Electrònica, recordem-ho, tindrà lloc aquest dissabte a Sa Caleta. I explicarem que aquest dimecres el cicle de cinema La Fresca projectarà la pel·lícula Mufasa a la Font de la Caicuta. I també ens fixarem en l'agenda recordant que Jordi Soliguer presenta aquest vespre una biografia sobre Valentí Soliguer Pujol.
0: En plena de successos donarem els detalls de la investigació que han obert els Mossos d'Esquadra per la mort d'una turista adolescent aquest dilluns en un hotel de Lloret de Mar. Com sempre, també sabrem quina és la previsió meteorològica i repassarem els titulars principals de l'actualitat general. Tot plegat aquí al Bon Dia, Bona Hora. Avui som a dimarts 28 de juliol i el fem possible Marc Vilamajor, Marc Diva, Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
2: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.

0: 8 i 3 del matí, Xavi Segura, què ens expliques de la previsió meteorològica? Bon dia.
1: Bon dia. La calor tornarà a ser la gran protagonista dels pròxims dies a casa nostra. Avui les temperatures ja pugen una mica més, però encara es mantindran força semblants a la mitjana habitual per les dates, amb sol radiant, calma absoluta, dia per aprofitar només la possibilitat d'algun núvol baix testimonial a primera o a última hora. Però a partir de dimecres, sobretot, és quan es començarà a apropar aquesta nova glopada d'aire molt càlid provinent del nord de l'Àfrica. Se'ns tirarà al damunt, de fet, i ens afectarà durant la resta de la setmana. Això es tradueix, bàsicament, amb una pujada clara dels termòmetres, tant de dia com de nit, i, per tant, a partir de mitjans de setmana ens esperen dies de nits càlides, molta calor diurna, màximes que aquí a Lloret superaran tranquil·lament els 32 graus, sobretot a l'interior del municipi, amb xafogor marcada, i a l'interior, a les zones més tòrrides, es tornaran a superar els 40 graus. Per tant, ens trobarem de ple amb una nova calorada intensa, més pols en suspensió del nord de l'Àfrica, molta calma, perquè tindrem un anticicló al damunt nostre, ens esperen precipitacions, i haurem de veure com evoluciona aquesta situació, perquè el mateix Meteocat no descarta que tot plegat pugui derivar en una quarta onada de calor de l'estiu.

0: No agafem el paper, però gairebé, perquè són les primeres planes de la premsa escrita. Avui llegim al Diari de Girona que una sentència obre la porta a 30 xalets de luxe a Tossa. Amb bateria de titulars, nou pas per fer 440 habitatges a Pontmajor, 174 dels quals de protecció oficial. El torn d'ofici creix un 8,4% al Col·legi de l'Advocacia de Girona en un any. A l'Alt Empordà, la policia local de Castelló alerta de l'ús creixent del gas del Riure. I en economia, la Fageda xifra en 73 milions d'euros el valor social generat a la Garrotxa. També llegim a peu de plana que l'Ajuntament de Girona estudia tornar a cobrar taxes a les grans produccions. I en esports, que el Girona i Estuani solucionen les diferències i confirmen la renovació. En la mateixa línia, en esports, però en celebracions, fotografia il·lustrativa, Vilablareix es rendeix a Pau Cubercí. Aquestes són les notícies de la primera plana del Diari de Girona. El diari Ara. Llegim, Niubó no aclareix l'origen de l'error a les proves PISA. Amb una fotografia il·lustrativa, la nova onada de calor pot complicar un altre cop els incendis a tot l'estat. El foc de la Vall d'Uixó fereix el pulmó verd del nord del País Valencià. Les flames que amenacen Bordeus poden durar setmanes o mesos. Aquesta és la situació pel que fa a incendis. Diari El País, també a la mateixa línia, carrera contra el foc. 24 hores crítiques abans de l'onada de calor, que encara pot agreujar més aquesta situació. El diari La Razón, un bosc en flames, és la imatge que omple tota la plana d'aquest rotatiu i el titular 24 hores crítiques per doblegar el foc. A El Mundo, la gran evacuació de la nostra història, 73.000 desplaçats pel foc de Madrid, Ávila, Toledo i Castelló. I pel que fa a La Vanguardia, el gran titular que llegim de la seva primera plana és Canàries trenca el bloc del no i donarà suport al nou model de finançament. També podem llegir lluita contra rellotge per frenar el foc en el centre d'Espanya abans de l'onada de calor. A El Periódico de Catalunya, la superfície cremada es multiplica per 6 en un any. També fotografia impactant del foc i fum a la Vall d'Uixó. I el diari ABC, 170.000 són les persones que són assetjades pel foc. Aquest és el gran titular, amb una imatge també colpidora de persones que es troben refugiades en un dels pavellons habilitats. És un trauma psicològic de les flames, la incertesa, la impotència i la ràbia, destaca aquest diari, el diari ABC.
1: Doncs aquest és el repàs de les portades. Ens fixem ara en els portals digitals. En el cas del 3cat Info, el flanc de l'incendi de Madrid que toca Ávila, el més crític, força l'ús de mitjans aèris de nit. També sobre incendis, s'eleven a 8.500 les hectàrees cremades a la Vall d'Uixó i tornen a casa els primers evacuats. I es reprenen el servei a l'L1 del metro després de l'incendi que va obligar a evacuar Glòries i Clot. Per tant, els incendis són els protagonistes del 3cat Info, tot i que també destaca que el Suprem amnistia l'exconsellera Meritxell Serret, primer membre del govern Puigdemont, a rebre-la. El judici de la Kitchen contra Fernández Díaz a punt de quedar vist per sentència. També llegim al 3cat Info que Niubó atribueix l'error de mostra de les PISA al fet que van coincidir amb les proves de quart d'ESO. I el terreny cremat a Madrid a Ávila ja és com 6 cops Barcelona, també sobre els incendis. En la plana esportiva, el que destaca el 3cat Info és que Rodri està al punt de mira del Barça i Cristian Estuani ha renovat amb el Girona. Pel que fa a l'Agència Catalana de Notícies, en plana política, Collboni interpel·la l'esquerra per endurir penes. Diu que la seguretat és una demanda que fan els barris més vulnerables. També en plana política, el Suprem amnistia la primera consellera del govern de Puigdemont, que és la republicana Meritxell Serret, i en societat, 131 ferits lleus i 6 menys greus en l'incendi entre les estacions de metro de Clot i Glòries. Sobre l'informe PISA i la consellera Niubó, que destaca la CN, és que la consellera evita avançar

0: A conclusions sobre l'error de les proves, però garanteix que es depuraran responsabilitats. I també llegim en plana de successos que detenen un home per la mort violenta d'un altre a l'Hospitalet de Llobregat i condemnat a 19 anys i mig de presó l'autor de l'apunyalament mortal al bar Beethoven de Mollerussa. Aquest és el repàs de l'actualitat general. Són ara mateix les 8 i 10.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susanna, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
3: Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.
4: Màxim en qualitat. Màxim, en varietat, a Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sacaleta. Telèfon 972 36 51 79.
5: Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network, mai fallem quan més ens necessites.
6: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
7: Tercera edició de l'On-Off Music Festival. El dissabte 1 d'agost, la platja de Sacaleta i el castell de Lloret acullen una nova edició de l'On-Off Music Festival. Una jornada plena de música amb més de 20 artistes, dos escenaris musicals, un espai de performance, zona market, food and drinks i activitats familiars amb l'On-Off Kids. No t'ho perdis, dissabte 1 d'agost, On-Off Music Festival, a Sacaleta i el castell de Lloret de Mar. Una de les grans cites musicals de l'estiu.

0: Bon dia, bona hora.
1: Molt bon dia a tothom, anem camí a un quart de nou, queda un minut per arribar-hi. Això és el Bon dia, bona hora, i avui és dimarts 28 de juliol. I el que volem explicar-vos ara és el testimoni d'Aixina Akhmedieva, que lamenta que no hi ha gaire oferta de casals o campaments d'estiu per a adolescents que tenen necessitats especials. La lloretenca explica que li ha costat molt trobar un lloc on poder apuntar el seu fill adolescent i creu que la problemàtica afecta a més persones.
2: Quan les persones que tenen necessitats especials són infants, solen tenir diferents possibilitats, fins i tot d'apuntar-se a un casal convencional. Arriba una edat, però, que les famílies continuen necessitant que els seus fills tinguin alguna oferta de lleure, però hi ha molt poques opcions.
1: Per ampliar aquesta informació, ens visita aquí als estudis Aixina Akhmedieva. Muy buenos días.
3: Buenos días, María.
1: Explícanos un poco, es complicado encontrar un sitio donde llevar adolescentes con necesidades especiales, ¿no?
3: Que... Sí, resultó ser mucho más difícil de lo que imaginaba. Reconozco que también empecé a buscar un poco tarde. Pensaba que, como suele ocurrir, siempre habría algunas plazas libres para quienes llegan más tarde. Pero entonces comprendí que el problema era mucho más profundo, no era solo una cuestión de plazas. El verdadero problema es que después de los 16 años prácticamente no existen programas para adolescentes con necesidades especiales.
1: Finalmente, ¿dónde ha ido tu hijo?
3: Después de una búsqueda muy larga, tuvimos mucha suerte. Encontramos un campamento muy cerca de nuestra casa y fue un gran alivio para nuestra familia. Pero el problema sigue existiendo. Ese campamento solo admite a jóvenes hasta los 16 años. El año que viene mi hijo cumplirá 17 y volveremos a encontrar con la misma situación.
1: Porque, ¿qué tipo de propuesta crees que es interesante para estos casos, ¿no? Que es tu hijo, pero es en general, hay más personas afectadas.
3: Creo que estos jóvenes no necesitan actividades extraordinarias, les gustan casi las mismas cosas que a cualquier otro adolescente: deporte, piscina, naturaleza, talleres creativos, música, animales, excursiones y sobre todo convivir con otros jóvenes. Lo importante es que las actividades estén adaptadas a sus necesidades y que cuenten con profesionales preparados para acompañarlos.
1: Y hasta ahora entiendo que no habías tenido ningún problema, o de más pequeño también había habido alguna dificultad.
3: Cuando mi hijo era más pequeño era mucho más fácil encontrar actividades. El problema apareció al hacerse adolescente. Me parece injusto que a partir de los 16 años las oportunidades prácticamente desaparezcan. Ellos crecen, pero sus necesidades de apoyo, convivencia y participación siguen siendo las mismas.
1: Y frente a todo esto que has vivido y que viene de cara al año que viene, ¿qué es lo que pediríais?
3: No estoy pidiendo algo solo para mi hijo. Me gustaría que en Lloret de Mar existieran programas de verano para adolescentes y jóvenes con necesidades especiales. Sería una ayuda para muchas familias. Espero que corazón que esta entrevista sea el comienzo de una conversación que nos ayude a encontrar una solución.
1: Pues recogemos este testimonio. No sé si quieres añadir alguna cosa más.
3: Sí, quiero decir que no busco culpables, solo deseo que entre todos encontremos una solución. Creo que Lloret de Mar es una ciudad que sabe cuidar de sus vecinos y espero que llegue el día en que ninguna familia tenga que volver a preguntarse qué haremos el próximo verano. No quería que esta siguiera siendo de historia de una sola familia. Estoy convencida de que hay muchas familias que viven la misma situación. Si hablamos de ellos, será más fácil encontrar soluciones. Me gustaría que este fuera el inicio de un diálogo entre familias, el ayuntamiento y las asociaciones. Estoy convencida de que trabajando juntos podemos crear oportunidades para estos jóvenes, porque ellos crecen, pero sus necesidades no desaparecen. Siguen necesitando apoyo, actividades, amigos y sentirse parte de la sociedad. Quiero que dar las gracias a todas las personas que han dedicado unos minutos a escuchar esta historia. Espero que entre todas consigamos que ningún adolescente con necesidades especiales se quede sin oportunidades simplemente por hacerse mayor. Muchas gracias, María y Radio Lloret.
1: Pues muchas gracias a ti, a Aixina Akhmadieva, por hacer público este testimonio, que esperemos que se solucione, que se busque alguna solución y que poco a poco pues se vaya encontrando este sitio para estas personas necesitadas, que, como decías, no solo afecta a tu hijo, sino que afecta pues a muchas personas. Muchísimas gracias por pasar por la radio y mucha suerte.
3: Gracias.
0: Bon dia, bona hora.
1: Avui 20 del matí canviem radicalment de tema, recuperem el nostre tema de portada, i és que l'alcalde de Lloret, Adrià Lameles, obliga la policia local a fer hores extraordinàries a través d'un decret. Des del govern municipal consideren que l'alta ocupació turística i l'increment de baixes mèdiques posen en risc la capacitat de resposta dels agents, que van deixar de fer hores extres al maig com a protesta.
2: El decret data de dilluns 20 de juliol i obliga els agents a fer hores extres si el cap del cos ho considera necessari. Una mesura que estarà vigent fins al 31 d'agost amb l'objectiu de garantir les necessitats mínimes del servei durant la temporada d'estiu.
1: La decisió es basa en un informe de l'inspector en cap de la policia local, que qualifica la situació actual de preocupant a causa de l'alta ocupació turística al municipi.
2: Segons el document, tots els torns es troben per sota del nombre d'agents que es considera òptim, especialment el de nit, afectat per baixes mèdiques, malalties i altres incidències que s'han incrementat durant les darreres setmanes. L'informe alerta del risc de la policia local que no tingui cap servei disponible per atendre els ciutadans de Lloret de Mar o que no pugui donar resposta a les necessitats del servei. També assenyala que l'augment de baixes ha provocat situacions excepcionals, com ara tres nits en què no hi va haver cap patrulla operativa, fet que va obligar l'Ajuntament a contractar seguretat privada.
1: El document també recorda que els drets dels treballadors constitueixen un límit administratiu i ètic fonamental pels gestors de la seguretat pública, però defensa que també cal garantir la disponibilitat d'efectius davant possibles emergències.
2: En aquest sentit, argumenta que l'interès general de la seguretat preval sobre el dret del descans organitzat quan existeix una justificació de pes per avalar la modificació temporal de les condicions ordinàries de treball.
1: Des dels sindicats CESIF i CIPFEPOL ho han transmès al gabinet jurídic perquè consideren que podria ser irregular, i assenyalen que no hi ha cap emergència que ho requereixi i que, en el cas que fos així, ells mateixos respondrien voluntàriament a fer hores extres.
2: Recordem que la plantilla va decidir deixar de fer hores extres al mes de maig com a pressió per negociar la renovació del conveni laboral caducat des de fa anys, i des de llavors les dues parts intenten arribar a un acord.
1: Per part de l'Ajuntament han enviat un comunicat en què defensen que es tracta d'una mesura per garantir la seguretat a la destinació.
2: En aquest comunicat, l'alcalde assegura que li dol profundament haver arribat a aquesta situació, però que ha fet prevaldre la seguretat ciutadana i dels visitants. Tot i això, continua apostant per negociar i assegurar que la decisió s'ha pres perquè la població es triplica aquestes setmanes i s'ha fet per un tema de responsabilitat ciutadana.
1: En parlem al Bon Dia, Bona Hora d'avui amb Òscar García, representant del sindicat CESIF. Bon dia, Òscar.
4: Hola, bon dia a tothom.
1: I amb Gabriel Romero, del sindicat CIPFEPOL. Molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Primer de tot, en termes generals, com valoreu aquest decret de l'alcalde?
4: Bueno, la verdad que no podemos valorar de otra forma que negativamente. Sobre todo porque ha sido una decisión unilateral, en una situación, dentro de un contexto en el que nosotros pensábamos que por parte del ayuntamiento estaban estudiando una propuesta que les habíamos facilitado sobre un catedrático, que nosotros mismos facilitamos los datos para realizar un informe jurídico, dado que los que habían comprometido en hacer no llegaban, y que pudiera resolverse en breve espacio de tiempo y solucionar el conflicto, ¿eh?, y tirar para adelante con nuestras reivindicaciones. Entonces, nuestra sorpresa es cuando, tras una asamblea que tuvimos en la policía, a una propuesta que nos hicieron, se votó. Evidentemente, como seguían siendo propuestas condicionadas a un montón de aspectos, se votó en contra, pero el alcalde se comprometió a hacer gestiones para realizar este informe. Y de repente nos viene el decreto, pues claro, nos ha dejado un poco estupefactos, porque si esa es la voluntad negociadora que estaba diciendo constantemente el equipo de gobierno, el alcalde, los regidores, pues no sorprende, ¿no? Es decir, hasta qué punto había una voluntad real, ¿no?
1: Perquè us havia comunicat que hi havia la possibilitat que es fes aquest decret, o us va arribar per sorpresa?
5: Aviam, sí, és cert que el nostre cap accidental, en Joaquim Sant Martín, el mateix dia de l'assemblea ens va comunicar que podia ser, que ell faria tot el possible perquè complissin els serveis i tal. El que en sí ens sobta, i com ha dit el company Òscar, és que s'estigui d'alguna manera en un moment d'una negociació col·lectiva que és bastant important, creiem, en aquest moment precisament treure aquest decret, que el que obliga és a tota la plantilla a fer hores extraordinàries, quan la llei diu que això només seria possible quan hi ha una catàstrofe o un fet sobrevingut. No és el cas. L'estiu de Lloret és un estiu previsible, és un estiu recurrent, sabem que augmenta la població, és una falta de previsió, i sobretot, com diu, també ho ha dit l'Òscar, per nosaltres és una falta de voluntat negociadora.
1: Llegíem la notícia al Diari de Girona l'altre dia i deia que els sindicats havien dit que si en cas que hi hagués alguna situació d'emergència molt extraordinària, els mateixos agents són els que acceptarien fer hores extres. És així?
5: Sí. No només, mira, jo he viscut alguna vegada això, i quan hi ha hagut qualsevol lloc d'emergència, recordo una molt puntual que va ser fa anys, que va haver-hi una amenaça del grup terrorista ETA amb un parell d'allò, no va fer falta fer cap decret. Tots els companys es van presentar voluntàriament, tots els que estaven fora de servei, a més, amb una trucada, quan ens assabentàvem, veníem tots. Tota la plantilla va estar aquí. Vull deixar constància de que la policia local sempre ha estat al costat de la població de Lloret de Mar. Per això ens dol tal, ens fa tant de mal haver arribat en aquesta situació, perquè realment afecta el servei, tant per la pressió que nosaltres ja de per si tenim, a l'època que estem, que a més faci falta treure un decret que creiem que no només és irregular, sinó que a més vulnera tots els drets dels treballadors.
1: Ja s'han començat a fer hores extres, perquè diu que es faran quan el CAP, l'inspector en cap, ho consideri oportú. ¿Se han hecho o no? Sí.
4: Tú lo has dicho, cuando el inspector lo considere oportuno. Es decir, es un decreto, es un despropósito de decreto, para empezar, técnicamente y jurídicamente. Nosotros lo hemos recurrido, tanto CESIF como SIFEPOL, lo hemos recurrido, hemos hecho un recurso, y es que adolece de todo tipo de argumentos técnicos. Es decir, deja en manos de un técnico, un inspector, que no recordemos que es accidental, y deja en sus manos, cuando él crea conveniente, el cubrir, aumentar el servicio. Se han dado las circunstancias tan extrañas o tan absurdas como llamar, convocar a compañeros que estaban de vacaciones o de fiesta o en alguna situación, pues bueno, disfrutando la conciliación familiar, y les han convocado a llegar, a acudir al trabajo. Cuando llegan al trabajo les dicen que se pueden marchar si lo desean, porque no es necesario para cubrir el servicio. Si estos criterios se utilizan para hacer un decreto de alcaldía, la verdad es que nos da mucha facilidad para recurrirlo. y lo haremos, llegaremos hasta la última instancia. Entonces, aparte de eso, hay más argumentos que podamos nosotros, que podemos por lo que podemos nosotros estar en contra, ¿vale?
1: Por ejemplo,
4: pues mira, en principio tenemos dudas de que el informe sea suficiente como para hacer un decreto de alcaldía. Hace falta un informe, creemos que más, por ejemplo, del secretario, que lo único que se limita es a validar el decreto, basándose solamente en un informe técnico del técnico, valga la redundancia, que es el jefe accidental, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista que nos han dicho los asesores, pues tenemos las dudas de que vaya, de que cumpla todos los elementos de, para ser legal, ¿no?
1: I, perdona, Òscar, però si han convocat a gens que estaven fora de servei perquè estaven de vacances o de permís, han vingut i llavors han hagut de marxar?
4: Sí, sí, sí, hi ha habido varios casos. De hecho, más de uno ha hecho una instancia, incluso mediante instancia, quejándose de esta situación en la que le impiden disfrutar de la conciliación familiar, ¿no? Es decir, todos tenemos nuestras responsabilidades, y más en verano, que los niños, que los hijos no van al colegio, los que tengamos en edad escolar, y claro, el intentar decir porque al inspector, como tú has dicho, se le ocurra que necesita y luego resulta que no es necesario, esto no tiene ni pies de cabeza, ¿no?
1: El decret canvia per part de la policia el punt de negociació, canvia la situació o és un cas a part i la negociació seguirà igual?
5: Aviam, per part nostra sempre hem tingut i ho hem dit la voluntat de negociar. Sí, canvia una cosa, el col·lectiu de la policia no només és sent dolgut, sinó que a més sent que se li ha faltat el respecte. Per què? Perquè aquest decret, d'alguna manera, com bé explicava l'Òscar, que ja l'han recorrit tant el seu sindicat com el nostre, que està en procés de recórrer-lo, no només d'alguna manera es recorrirà i ho presentem aquest recurs davant de l'Ajuntament, després també es recorrirà jurídicament. Què vol dir això? Nosaltres estem segurs que quan anem a contenciós administratiu el jutjat ens ha donat la raó, però això serà d'aquí un any i mig. Què és el que passa? Que el mal ja està fet, perquè la gent d'alguna manera ha hagut de renunciar, el que deia l'Òscar, a la conciliació familiar, s'ha vist afectada, i a més que també és un cas que he comentat, quin recorregut jurídic té aquest? És a dir, qui és la persona que jurídicament ha avalat aquests informes que ha fet el cap accidental per, d'una manera general, fer la imposició i decretar que tots, de manera general, que tots els treballadors de la policia local hagin de fer hores extraordinàries que són totalment voluntàries, ja ho diu la llei, excepte en aquells casos que hem comentat, de catàstrofe o que hi hagués algun fet sobrevingut i totalment inesperat, que no és el cas. Llavors, és el que no entenem. Sí que és cert que nosaltres seguim en la voluntat negociadora, però creiem que l'Ajuntament no ha mostrat voluntat negociadora quan ha pres aquesta decisió.
1: Clar, en aquest sentit, Gavi, és a dir, perquè la ciutadania viu amb certa preocupació tot el que està passant, es pot enviar un missatge de tranquil·litat des de la policia local, en el sentit que si hi ha una cosa greu s'actuarà, o quin és el missatge que podem enviar a la població, no? Perquè més enllà de les negociacions que teniu amb l'Ajuntament, hi ha aquesta inquietud al carrer que suposo que us ha arribat, no? Com a agents de Lloret.
5: Sí, aviam, nosaltres sempre, fins ara, sempre, quan hi ha hagut qualsevol, aviam, procurem donar el millor servei per la població de Lloret de Mar, sempre hem estat al costat d'ells. Què és el que passa? Que quan arriba l'estiu, com bé sabeu, i n'hi ha tanta feina que realment estem sobrepassats, nosaltres sempre hem donat prioritat a les urgències, és a dir, fins ara hem estat per sota de serveis mínims durant aquesta situació perquè la gent no feia les extraordinàries, i sempre hi ha hagut una màxima, i la màxima és que davant d'una urgència la policia local vola, és a dir, pràcticament sempre hem estat allà. Què és el que passa? Que sí que és cert que ara en aquest moment a més de la pressió que ja teníem per treballar sota mínims, n'hi ha molta gent que està afectada i està sobre una pressió molt, molt gran. Intentarem donar el millor servei i sempre, sempre, com dic, a les urgències hi arribarem com sigui. Però, evidentment, és un cas que ens afecta directament i, desgraciadament, també afectarà una miqueta la població, cosa que nosaltres sentim i lamentem profundament. Però, evidentment, no som nosaltres qui hem provocat aquesta situació. Una cosa és decidir no fer hores extres i una altra cosa és el que s'ha fet per decret d'alcaldia, obligar a la gent que té una pressió a fer hores extres sí o sí. Entenem que això no és legal i per això ho recorrim.
1: Sí, Óscar.
4: De hecho, a mí me gustaría matizar que esto no viene de ahora del verano, del comienzo de verano. Nosotros ya advertimos al ayuntamiento, al equipo de gobierno, a las diferentes mesas de negociación que tenemos, de que esto podía pasar. Lo dijimos con suficientemente tiempo. A las partes, es decir, tanto al regidor que presidía la mesa, o regidora, como a los técnicos. Les dijimos, ojo, vamos a negociar el convenio, vamos a hablar ya, y porque luego viene el verano y por conflictos anteriores sabemos lo que pasa. Hicieron caso omiso, no se lo tomaron en serio, y eso que les advertimos varias veces. Nosotros no hemos querido nunca en ningún momento causar ninguna extorsión a la población. Lo que pasa es que no tenemos otro argumento, otra herramienta, porque nosotros no tenemos el derecho de huelga, ¿eh? Entonces creemos que puedo decirlo de alguna manera, el que avisa no es traidor. Nosotros lo dijimos con el suficiente tiempo a principios de año y desde el año 2021 que intentamos oficialmente, que fue cuando se denunció, renegociar el convenio, renovarlo. Que ahora nos quieren echar a nosotros la culpa, vale, la asumiremos, pero no la compartiremos, es decir, no nos sentimos responsables, puesto que en su tejado estuvo la pelota, por decirlo de alguna manera.
1: I ara la propera trobada amb l'Ajuntament està fixada, o sigui, amb l'equip de govern està fixada, o com està el tema? Està parat? No ho sabeu.
4: Estamos a la espera de ese hipotético informe que se comprometió el alcalde en solicitar, que iba a ser breve, en un espacio breve de tiempo, parece ser, pero desconocemos la situación actual.
1: Doncs recollim totes aquestes paraules. Ara parlarem amb l'equip de govern per conèixer l'altra cara de la moneda. Moltes gràcies, Óscar García i Gabriel Romero, com a representants dels sindicats majoritaris a la policia, o els sindicats que representen la policia local de Lloret de Mar. Moltíssimes gràcies i bon dia.
4: Gràcies a tu.
5: Gràcies, vinga, bon dia.
1: Nosaltres seguim parlant d'aquesta qüestió, ho fem ara amb Alejandro Pérez, que és el regidor encarregat de la negociació amb els treballadors. El tenim al telèfon, molt bon dia.
6: Molt bon dia.
1: Regidor, sentíem ara els representants sindicals, eren molt crítics amb aquest decret de l'alcalde des del govern, què s'hi ha de dir?
6: Doncs, bueno, el primer que hem de dir és que l'Ajuntament segueix obert a les negociacions, com ho està des de que va rebre una proposta conjunta per part de tots els sindicats que tenen representació. De fet, aquesta setmana convocarem una nova mesa general. Hem presentat diverses propostes de màxims que hem anat millorant segons hem trobat la forma de poder fer-ho. Les quantitats són les que són, no hi ha més marge, i vàrem presentar una modificació de l'última proposta amb les mateixes quantitats, però redistribuint de tal manera que hi havia més conceptes dels agents de seguretat que es veien incrementades. No oblidem que es tracta d'unes negociacions generals amb tots els treballadors i treballadores de la casa i les propostes han d'anar orientades a aquest fet. I el que parlava del decret d'alcaldia, no es fa per substituir els serveis extraordinaris fora de l'horari laboral de la policia, sinó que es fa per garantir el manteniment del servei públic de la policia davant de l'increment puntual de baixes i indisposats que es va produir i s'està produint, que no oblidem, va obligar a tancar la comissaria. Llavors, seria negligent per part de l'Ajuntament no activar alguna fórmula que garanteixi el funcionament del servei de la policia local i, per tant, doncs, aquesta fórmula és un decret d'obligació al cap de la policia per tal que, amb el seu criteri professional, pugui activar amb serveis extraordinaris obligats a tots els funcionaris per garantir, en el moment que sigui necessari, quan el cap de la policia en determini necessari, davant un risc evident que produeixi l'increment de baixes. Llavors l'Ajuntament es veu obligat a aplicar aquest decret, perquè el primer és la seguretat de tots els ciutadans, de totes les ciutadanes, de tota la gent que ve a visitar Lloret de Mar, i també doncs, dels agents que han de complir aquest servei, i que llavors si estan treballant en mínims, doncs aquesta seguretat no es garanteix.
1: Ens comentaven els representants sindicals que ara mateix s'està donant el cas que hi ha agents que estan de vacances, de permís, etc, i se'ls crida a la comissaria, i quan arriben els diuen que no cal que hi siguin. Això està passant?
6: Jo desconec que aquesta situació, la veritat, no, ho estudiarem, però no em consta doncs, que això estigui resultant. Llavors, fa poquet doncs, que es va aplicar aquest decret d'alcaldia, i l'objectiu sempre ha estat el mateix, que és el de garantir la seguretat de totes les persones que estan a Lloret de Mar, i res més. Aquest és l'objectiu, i aquest serà l'objectiu, doncs, a complir els serveis de policia local, per tal doncs, de seguir treballant per garantir aquesta seguretat.
1: I s'està elaborant aquest informe que es demana des dels sindicats, que comenten que l'alcalde es va comprometre. Com està aquesta situació?
6: Bueno, ja fa temps que es va demanar un informe. Després els agents, el cos d'agents, doncs van demanar un altre informe, han demanat un altre informe. També estàvem a l'espera de... Bueno, és un total de 3 informes que hem demanat. Des del primer moment que vam parlar de poder fer una fórmula doncs, perquè la productivitat sortís de la massa salarial, nosaltres el que vàrem fer va ser demanar informes externs per poder desencallar aquesta fórmula. Això és el que vam fer des del primer moment. I bueno, sempre amb l'objectiu de negociar. Vull dir, nosaltres hem fet tot un seguit de propostes que hem anat presentant a les meses negociadores. Quan ens han dit que aquesta proposta no satisfeia les necessitats, el que hem fet ha sigut treballar per una nova proposta. Vull dir, això és negociació real. Vull dir, nosaltres portem més de 4 propostes presentades. L'última proposta que varen presentar, no hi ha hagut una contraproposta, no hi ha hagut una declaració directa de per què aquesta proposta no s'acceptava. Llavors nosaltres seguirem treballant amb tots els sindicats, perquè no oblidem que és una negociació amb tots els sindicats de la casa, per arribar a un acord amb tots els treballadors i treballadores i poder renovar aquest conveni. Aquest és l'objectiu, i així ho estem fent. Llavors nosaltres seguim treballant, hem fet moltíssimes reunions, no només de meses negociadores, ens hem reunit amb sindicats per separat, conjuntament, per meses negociadores, hem escoltat assessors, hem fet tot el que està en les nostres mans per desencallar aquesta situació des del primer moment, i així ho estem fent. I ara jo crec que hem de separar, hem de ser professionals, i una cosa és garantir el servei i l'altra és negociar i arribar a renovar el conveni amb tots i totes les treballadores. Per tant, hem de poder separar aquests dos conceptes i tenir clar quins són els objectius.
1: També una altra cosa que comenten des de la policia local és que en cas que hi hagués una emergència grossa a Lloret, els agents respondrien segur. Hi ha aquesta sensació també des del govern? La població pot estar tranquil·la en aquest sentit?
6: Bueno, nosaltres el que veiem és que hi ha hagut, com tots els estius, doncs un increment molt gran de la població, i que el que s'ha fet ha sigut reduir els efectius, no? Llavors, això no assegura doncs, un servei òptim, i per tant nosaltres hem hagut de parlar amb Mossos d'Esquadra de desactivar doncs, altres situacions per poder garantir aquesta seguretat, i això ho hem hagut de fer. I llavors el que nosaltres no dubtem mai de la professionalitat de la nostra policia local, perquè ho ha demostrat any rere any, però el que sí que hem de poder garantir és que davant d'aquest increment d'indisposats i d'increment de baixes, doncs hem de poder garantir que aquest servei es porti a terme de la millor manera possible, i ho hem de fer doncs, en aquest cas, doncs, amb aquest decret d'obligació, però hem buscat tot tipus de mecanismes, doncs, per poder fer-ho. Ojalà no haguéssim d'arribar a aquesta situació, però el primer és el primer.
1: Ah, hi ha una cosa que és evident, que és que és una situació molt tensa. Ara com seguirà la cosa? De cara al, o sigui, quan serà la propera trobada, o com, des del govern, quina planificació hi ha per seguir aquestes negociacions?
6: Doncs nosaltres estem a l'espera d'acabar d'enllestir, doncs, aquest primer informe que ja ens ha arribat i que volem presentar, doncs, a tots els sindicats. Llavors aquesta setmana, o sigui, per aquesta setmana convocarem una mesa general i presentarem, doncs, aquest informe i presentarem, doncs, novetats que puguin aportar la resta de sindicats, sempre amb prou d'arribar a acords i sempre amb el prou d'arribar, doncs, a renovar aquest conveni.
1: Doncs evidentment des de la ràdio anirem fent un seguiment de tot plegat. Agraïm doncs, aquesta resposta per part del govern municipal a les declaracions dels representants sindicals. Alejandro Pérez, com a portaveu de les negociacions, moltes gràcies per atendre la trucada de la ràdio i molt bon dia.
6: Moltes gràcies, molt bon dia.
0: Estàs escoltant l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora.
2: Un minut i arribem a 9:15 del matí. Continuem en el Bon Dia, Bona Hora. Ho fem ara amb la informació meteorològica i amb Xavier Segura. Bon dia.
7: Bon dia. La calor tornarà a ser la gran protagonista dels pròxims dies a casa nostra. Avui les temperatures ja pugen una mica més, però encara es mantindran força semblants a la mitjana habitual per les dates, amb sol radiant, calma absoluta, dia per aprofitar només la possibilitat d'algun núvol baix testimonial a primera o a última hora. Però a partir de dimecres, sobretot, és quan es començarà a apropar aquesta nova glopada d'aire molt càlid provinent del nord de l'Àfrica. Se'ns tirarà al damunt, de fet, i ens afectarà durant la resta de la setmana. Això es tradueix, bàsicament, en una pujada clara dels termòmetres, tant de dia com de nit, i, per tant, a partir de mitjans de setmana ens esperen dies de nits càlides, molta calor diurna, màximes que aquí a Lloret superaran tranquil·lament els 32 graus, sobretot a l'interior del municipi, amb xafogor marcada, i a l'interior, a les zones més tòrrides, es tornaran a superar els 40 graus. Per tant, ens trobarem de ple amb una nova calorada intensa, més pols en suspensió del nord de l'Àfrica, molta calma, perquè tindrem un anticicló al damunt nostre, ens esperen precipitacions, i haurem de veure com evoluciona aquesta situació, perquè el mateix Meteocat no descarta que tot plegat pugui derivar en una quarta onada de calor de l'estiu. Ho anirem seguint amb molta atenció. La setmana que ve sembla que les temperatures baixarien, però fins llavors ens esperen uns quants dies de suada valent.
2: Gràcies, Xavi Segura, per la informació. Ja ens preparem per aquesta nova suada. Ara mateix a Lloret de Mar el sol llueix, cel ben serè, la temperatura ara mateix és de 24 graus centígrads. I arribem a les 9 del matí. Aquesta és la música que ens anuncia una nova edició del On-Off Music Festival. I és que Lloret de Mar es convertirà aquest dissabte 1 d'agost en l'escenari de la música electrònica. La d'enguany és la tercera edició, un esdeveniment que se celebra a Sa Caleta i que oferirà actuacions, música i experiències amb artistes internacionals com Oxia, Abyssbox, Oliver Giacomotto i Blondex, i més de 20 noms del panorama nacional i també local. En total seran més de 16 hores de programació, de 10 del matí fins a les 2 de la matinada, repartits en 3 escenaris. Tanmateix, els assistents també podran gaudir d'espais com el On-Off Kids, dedicat als més menuts, d'una zona també gastronòmica i d'altres activitats com propostes de tatuatges i maquillatge, entre d'altres. Escoltem a Lola Preciado, és fundadora de l'empresa High Vertigo.
8: M'agradaria recalcar que és una cosa que fan molt des de l'estima pel seu poble, per regalar-li al poble un moment de música a la platja de Sa Caleta, que és un paratge espectacular. I, bueno, han pensat en tot, han pensat en els nens, vull dir, és un festival kid-friendly, poden anar els nens, hi ha una zona per nens, hi ha market, hi ha food trucks, hi ha... Bueno, no sé si food trucks, perdó, gastrobar o una oferta gastronòmica molt bona, i diferents escenaris perquè tothom s'ho passi bé, tothom trobi el seu lloc i tothom gaudeixi d'aquesta festa. I aquest any sí que és una aposta forta per un gran cartell de discjòqueis molt, molt interessant.
2: Ara escoltem a Javier Algar, que és en relacions públiques del festival On Off. Ens dona detalls del cartell d'aquesta tercera edició que compta amb artistes internacionals i locals.
9: Pues tenim un cartell d'artistes internacionals, on ve Oxia, Blondex, Abyss Box torna a repetir, que va ser una de les primeres persones que va estar al festival el primer any, Oliver Yakamoto, tenim també artistes locals com és en Nacho Bosler, bueno, i tenim un conjunt ben banco. O sigui, com diu la Lola, cada any ha sigut una millora, sabem el que s'ha de millorar, el que s'ha de mantenir. Música electrònica, és molt genèric dir això, però sí, és de tot a tot, des d'una mica de techno, una mica de house, perquè acull a l'escena, sobretot a la platja Sacareta.
2: Des de l'organització animen a tothom a assistir a la que diuen és una proposta diferent i pensada per a tota la família. Les entrades, atenció, tenen un preu de 15 euros, totes, i es poden adquirir a través del seu web o de les seves xarxes socials. Compte que en queden poques. Parlem del festival On Off, ho fem amb Laura Cabanes, dissenyadora lloretenca, propietària també de l'emblemàtica botiga del carrer del Carme. La tenim aquí amb nosaltres i la saludem. Bon dia.
10: Bon dia.
2: Doncs arriba aquesta nova edició del On Off. Primer de tot, ja has participat en altres edicions. Què és el que et motiva a participar-hi? Primera pregunta.
10: Bueno, crec que el lloc és idíl·lic i... estar i formar part d'una organització que com l'On Off, que és de Lloret, de gent del poble, sempre és bo participar.
2: Veiem, doncs, que hi haurà un seguit d'estants abans d'arribar pròpiament al recinte. En aquest market, què és el que hi trobarem?
10: Bueno, són artistes emergents, artesanes i artesans que tenen el seu propi negoci i fan amb diferents tècniques, tant ceràmica com vidre, peces a mà i molt curades i molt maques, la veritat.
2: Mm-hmm. Quantes parades?
10: N'hi ha 7.
2: 7 parades.
10: Sí.
2: Suposem que ha anat creixent, no?, també, a mesura que les edicions han anat progressant.
10: Sí, i cada vegada estan més seleccionades perquè donguin una imatge, bueno, que estigui a l'altura d'aquest festival.
2: Uh-huh. Com s'ha triat aquesta oferta en el market?
10: Doncs, bueno, buscant molt per xarxes, sobretot, buscant que cada parada tingui el seu lloc i no sigui eclipsada per una altra, productes originals, sobretot, artesans, però... bueno, molt, visualment molt atractius.
2: Uh-huh. Aquesta combinació, aquesta associació d'art amb festivals de música, ho hem vist en altres indrets, en altres zones de Catalunya i també de les Illes Balears. És una fórmula que funciona?
10: Sí, jo crec que sí. Al final, el públic que atrau el festival també pot ser bo pels markets, i al contrari, el públic que pot atraure en els markets és bo pel festival també.
2: Uh-huh, perquè la música i l'art gairebé van agafats de la mà, eh?
10: Sí, sí, tal qual.
2: Doncs hem de saber també quin perfil de visitant acostuma a interessar-se en aquestes zones.
10: Bueno, hi ha tant de turista com de local, i crec que és una manera també de donar-te a conèixer. Al final, amb l'edició passada, jo em vaig donar a conèixer molt a la gent del poble, i gràcies a aquest festival, doncs això, la gent del poble va saber de mi, i això és superbo, o sigui, tant per local com pel turista que igual va fer la volta a l'acabar de sopar.
2: Mm-hmm. Pot ser una plataforma per tirar endavant altres projectes de markets a Lloret de Mar? És una possibilitat?
10: Suposo. Tampoc ho vull dir molt fort, però sí, al final crec que ens enfoquem molt en la imatge que donem, intentem que sigui tot molt bonic i estètic, i la possibilitat de donar un altre punt de vista del que es té de Lloret sempre és bo i enriquidor, així que jo espero que sí, però...
2: Creus que el públic valora cada vegada més comprar petits creadors en lloc de grans marques?
10: Jo crec que a poc sí, som més conscients també del que afecta el medi ambient apoyar a aquestes grans empreses, i es valora més tenir algú únic o diferent, algú que et diferenciï de la resta, i amb valor, sobretot.
2: I per acabar, també, quina opinió tens tu d'un festival d'aquestes característiques que es faci en ple agost, perquè és a principis del mes d'agost, el primer cap de setmana, i que es faci al nostre municipi, a Lloret de Mar?
10: Crec que un festival de música va molt relacionat amb Lloret, però és donar-li una altra volta i un altre enfoc, molt més net que potser la imatge que té Lloret a dia d'avui. Llavors, jo crec que és algo positiu.
2: Doncs ens emplacem en aquest passeig de Sa Caleta per arribar fins al festival. Abans tindrem aquest market que al capdavant hi haurà la Laura Cabanes. Gràcies per explicar-ho aquí a la ràdio i que vagi molt bé.
10: Moltes gràcies, igualment.
0: Bon dia, bona hora.
2: I ara hi ha 6 minuts per arribar a les 9 del matí. Mufasa és el títol de la pel·lícula que es projectarà aquesta setmana al cicle del cinema a la fresca. Com sempre, a les 10 de la nit i en aquesta ocasió al barri del Rieral. A través dels personatges, dels entranyables personatges d'en Rafiki, en Timó i en Pumba, la pel·lícula presenta la història de Mufasa, un jove lleó orfe que coneix en Taka i inicia un viatge ple d'aventures, amistat i reptes que el portaran a convertir-se en un gran rei. Tal com assenyala la regidora de Cultura i Festes, Vereda López, és un film per veure en família que parla de la família i també de l'amistat i la superació.
11: Una aventura emocionant per a tota la família que ens descobreix els orígens d'un dels personatges més estimats de la història del cinema. A través d'una història plena d'aventures, amistat, superació i coratge, la pel·lícula ens recorda que els grans líders no neixen, sinó que es formen gràcies als valors, les experiències i les persones que els acompanyen pel camí. És una història que emociona, inspira i ens parla de la importància de la família i de l'esperança. I què millor que viure aquesta aventura en un entorn tan especial com la Font de la Caicuta, un espai únic per venir a gaudir d'una magnífica nit de cinema a la fresca. No us perdeu Mufasa, tant si sou fans del Rei Lleó com si simplement voleu passar una vetllada inoblidable en família o amb amics.
2: La pel·lícula es podrà veure aquest dimecres a les 10 de la nit a la Font de la Caicuta, al passeig de Cúller del Rieral. I l'escriptor lloretenc Jordi Soliguer presenta avui la biografia de Valentí Soliguer Pujol, titulada El mestre d'obres de Sant Pere del Bosc. El llibre recupera la figura d'un personatge vinculat a la construcció i a la història de Sant Pere del Bosc. Escoltem a Jordi Soliguer, que ens explica per què ha volgut dedicar-li aquesta biografia.
12: Valentí Soliguer Pujol va ser, entre altres coses, el meu besavi, però a part d'això, que per això hi ha una relació familiar, però per això va ser un gran mestre d'obres d'aquella època, el que va ser, diguéssim, una nissaga, eren tota una sèrie de germans, ja que procedia el seu pare també, i van fer tota una sèrie de construccions importantíssimes a Lloret que han deixat petjada d'edificis que encara estan en peu. L'època en què els americanos invertien aquí, o els senyors feien les seves cases per venir a estiuejar, i una època florent de la construcció.
2: La informació, diu Soliguer, la va trobar per casualitat a l'arxiu i va ser a través d'aquesta recerca quan va adonar-se que moltes de les seves obres havien estat atribuïdes al seu pare.
12: Mai no es va conservar res. En realitat no he trobat res del besavi, ni un paper que procedent de la família. Per casualitat, jo vaig anar descobrint, estudiant, mirant tots els expedients de l'arxiu, doncs vaig anar descobrint que era una figura important, que havia fet coses molt interessants, fins i tot doncs que se li adjudicava a altra gent l'autoria d'aquestes obres, i la vaig descobrir, doncs no, que era la veritat, no? Com era? Tot això me va anar motivant a dir, un dia m'hi poso.
2: L'autor del llibre també avança com serà la presentació d'avui i què hi trobaran els assistents.
12: I convido tothom que vulgui venir i explicarem una mica de l'això d'on ve, però també he de dir que el llibre és magnífic, que recull totes les obres, que he intentat posar totes les obres que va fer, els planos i, bueno, llavors es dibuixava només les façanes, que en deien perfils, i aquí són totes les dades que he anat apuntant aquí, i més anècdotes que hi ha, que evidentment ja n'hi han sortint, van sortint al llibre.
2: El llibre es podrà adquirir durant la presentació que es farà avui a les 8 del vespre al pati de l'Erol.

0: Acomiadem el Bon Dia Bona Hora amb un últim punt de successos. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una turista menor d'edat que aquest dilluns a primera hora del matí en precipitar-se des d'un hotel de Lloret. Els agents han avançat que no hi ha indicis de criminalitat ni es tracta d'un cas de l'anomenat balconing i ha obert una investigació per aclarir els fets. La jove va precipitar-se des de la quarta planta de l'hotel Clipper a l'avinguda Vila de Tossa a un pati interior tancat a la clientela. Segons fonts de la policia local, s'ha obert un expedient administratiu a l'hotel per investigar si s'ha vulnerat la llei de turisme o d'urbanisme. Així doncs, tot i no tenir relació directa amb els fets, els responsables de l'establiment hauran de donar explicacions, com ara si pot estar obert l'accés a una zona restringida sense sortida, com és el cas. Els serveis d'emergència es van rebre l'avís aquest dilluns a les 6 del matí 40 minuts i fins al lloc s'hi van desplaçar Mossos d'Esquadra, policia local, bombers i el sistema d'emergències mèdiques, tot i que no van poder fer res per salvar-li la vida. La policia investiga si ha estat una mort accidental o voluntària i caldrà esperar els resultats de l'autòpsia per determinar si la víctima havia consumit alguna substància. Així arribem a la fi del Bon Dia, Bona Hora d'aquest dimarts 28 de juliol. Ens acomiadem, però us emplacem als butlletins de notícies cada hora en punt.
1: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
3: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
4: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: vull ser.
1: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
2: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça de treballador-treballadora social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al divendres 21 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius del personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: Tercera edició de l'On Off Music Festival. El dissabte 1 d'agost, la platja de Sa Caleta i el castell de Lloret acullen una nova edició de l'On Off Music Festival. Una jornada plena de música amb més de 20 artistes, dos escenaris musicals, un espai de performance, zona market, food and drinks i activitats familiars amb l'On Off Kids. No t'ho perdis, dissabte 1 d'agost, On Off Music Festival, a Sa Caleta i el castell de Lloret de Mar. Una de les grans cites musicals de l'estiu t'espera.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Mar Vilamajor. El Festival de Guitarra del Mediterrani proposarà tributs d'Ava, Queen i Paco de Lucía durant aquest agost a Lloret de Mar. A més, també hi ha programat un concert de la Camerata Venezia entorn les quatre estacions de Vivaldi. Els concerts es faran tots els dijous a les 9 de la nit a l'església de Sant Romà. Escoltem Tono Blasi, organitzador del Festival Guitarra del Mediterrani.
4: Pues mira, comencem el dia 6 d'agost, que fem un concert amb la formació Camerata Venezia, que és una formació barroca de 6 membres que interpreten les 4 estacions de Vivaldi. Tenim el dia 13, que és el següent dijous, els concerts són sempre els dijous. El dia 13 tenim un quartet de corda que fa un tribut a ABBA, amb les peces típiques de la formació ABBA. I després, el dia 20, tenim un altre tribut, en aquest cas, a la banda Queen. És el dia 27, que ve el trio Sirocco, que és també un trio de dos guitarres i un cajón, fan un tribut a Paco de Lucía molt, molt ben fet.
3: Un festival que ja compta amb una llarga trajectòria i que, a més, es fa en diferents municipis. En el cas de Lloret, es farà a l'església de Sant Romà.
4: Bueno, per lo que fem nosaltres, tant Lloret com l'església de Sant Romà és el lloc ideal. O sigui, nosaltres som un festival que fem concerts només a esglésies i totes de poblacions turístiques de la costa, amb la qual cosa és que Lloret és el prototip perfecte.
3: Pels que estigueu interessats, heu de saber que les entrades tenen un preu de 15 euros i que es poden adquirir a través del web del Mediterranean Guitar Festival.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
7: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
6: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
8: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Tercera edició de l'On Off Music Festival. El dissabte 1 d'agost, la platja de Sa Caleta i el castell de Lloret acullen una nova edició de l'On Off Music Festival. Una jornada plena de música amb més de 20 artistes, dos escenaris musicals, un espai de performance, zona market, food and drinks i activitats familiars amb l'On Off Kids. No t'ho perdis, dissabte 1 d'agost, On Off Music Festival, a Sa Caleta i el castell de Lloret de Mar. Una de les grans cites musicals de l'estiu t'espera.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Maria Joan Comartí. Aixina Akhmedieva lamenta que no hi ha gaire oferta de casals o campaments d'estiu per a adolescents que tenen necessitats especials. La lloretenca explica que li ha costat molt trobar un lloc on poder apuntar el seu fill adolescent i creu que la problemàtica afecta a més persones. I és que quan les persones que tenen necessitats especials són infants, solen tenir diferents possibilitats, fins i tot d'apuntar-se a un casal convencional. Arriba una edat, però, que les famílies continuen necessitant que els seus fills tinguin alguna oferta de lleure, però hi ha molt poques opcions. En aquest sentit, Aixina Akhmedieva està preocupada perquè per aquest estiu han trobat una solució, però és només fins als 16 anys, de manera que l'estiu vinent tornarà a tenir el mateix problema.
4: El problema era mucho más profundo, no era solo una cuestión de plazas. El verdadero problema es que después de los 16 años, prácticamente no existen programas para adolescentes con necesidades especiales. Después de una búsqueda muy larga, tuvimos mucha suerte. Encontramos un campamento muy cerca de nuestra casa y fue un gran alivio para nuestra familia. Pero el problema sigue existiendo. Ese campamento solo admite a jóvenes hasta los 16 años. El año que viene mi hijo cumplirá 17 y volveremos a encontrar con la misma situación.
3: A aquests adolescents els agraden generalment les mateixes coses que la resta d'adolescents. L'important, diu Akhmedieva, és que tinguin l'acompanyament que necessiten.
4: Creo que estos jóvenes no necesitan actividades extraordinarias. Les gustan casi las mismas cosas que a cualquier otro adolescente. Deporte, piscina, naturaleza, talleres creativos, música, animales, excursiones y sobre todo convivir con otros jóvenes. Lo importante es que las actividades estén adaptadas a sus necesidades y que cuenten con profesionales preparados para acompañarlos.
3: Aixina Akhmedieva no demana només una solució pel seu fill, sinó una cosa global que pugui beneficiar totes les famílies que tinguin una situació similar.
4: No estoy pidiendo algo solo para mi hijo. Me gustaría que en Lloret de Mar existieran programas de verano para adolescentes y jóvenes con necesidades especiales. Sería una ayuda para muchas familias. No busco culpables, solo deseo que entre todos encontremos una solución. Creo que Lloret de Mar es una ciudad que sabe cuidar de sus vecinos y espero que llegue el día en que ninguna familia tenga que volver a preguntarse qué haremos el próximo verano.
3: La mare està agraïda a totes les persones que li estan donant suport.
2: La previsió meteorològica.
3: Com fem cada dia a aquesta hora, saludem en Xavi Segura amb tots els detalls del temps. Xavi, bon dia.
5: Bon dia. La calor tornarà a ser la gran protagonista dels pròxims dies a casa nostra. Avui les temperatures ja pugen una mica més, però encara es mantindran força semblants a la mitjana habitual per les dates, amb sol radiant, calma absoluta, dia per aprofitar només la possibilitat d'algun núvol baix testimonial a primera o a última hora. Però a partir de dimecres, sobretot, és quan es començarà a apropar aquesta nova glopada d'aire molt càlid provinent del nord de l'Àfrica. Se'ns tirarà al damunt, de fet, i ens afectarà durant la resta de la setmana. Això es tradueix, bàsicament, en una pujada clara dels termòmetres, tant de dia com de nit, i, per tant, a partir de mitjans de setmana ens esperen dies de nits càlides, molta calor diurna, màximes que aquí a Lloret superaran tranquil·lament els 32 graus, sobretot a l'interior del municipi, amb xafogor marcada, i a l'interior, a les zones més tòrrides, es tornaran a superar els 40 graus. Per tant, ens trobarem de ple amb una nova calorada intensa, més pols en suspensió del nord de l'Àfrica. Molta calma, perquè tindrem un anticicló al damunt nostre, ens esperen precipitacions, i haurem de veure com evoluciona aquesta situació, perquè el mateix Meteocat no descarta que tot plegat pugui derivar en una quarta onada de calor de l'estiu. Ho anirem seguint amb molta atenció. La setmana que ve sembla que les temperatures baixarien, però fins llavors ens esperen uns quants dies de suada valent.
3: Moltes gràcies, Xavi. Temperatura actual a Lloret de Mar, 29 graus.
6: Més info a novaradiolloret.cat.
7: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: sé que donde vayas lograrás estar muy bien.
1: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
2: Nova Ràdio Dret.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: Tercera edició de l'On-Off Music Festival. El dissabte 1 d'agost, la platja de Sa Caleta i el castell de Lloret acullen una nova edició de l'On-Off Music Festival. Una jornada plena de música amb més de 20 artistes, dos escenaris musicals, un espai de performance, zona market, food and drinks i activitats familiars amb l'On-Off Kids. No t'ho perdis, dissabte 1 d'agost, On-Off Music Festival, a Sa Caleta i el castell de Lloret de Mar. Una de les grans cites musicals de l'estiu t'espera.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Mar Vilamajor. L'escriptor lloretenc Jordi Soliguer presentarà avui la biografia de Valentí Soliguer Pujol titulada El mestre d'obres de Sant Pere del Bosc. El llibre recupera la figura d'un personatge vinculat a la construcció i a la història de Sant Pere del Bosc. Escoltem a Jordi Soliguer, que ens explica per què ha volgut dedicar-li aquesta biografia.
4: Valentí Soliguer Pujol va ser, entre altres coses, el meu besavi, però a part d'això, això hi ha una relació familiar, però per això va ser un gran mestre d'obres d'aquella època. El que va ser, diguéssim, una nissaga, eren tota una sèrie de germans, ja que procedia el seu pare també, i van fer tota una sèrie de construccions importantíssimes a Lloret que han deixat petjada, d'edificis que encara estan en peu. L'època en què els americans invertien aquí, o els senyors feien les seves cases per venir a estiuejar, i una època florent de la construcció.
3: La informació, diu Soliguer, la va trobar per casualitat a l'arxiu i va ser a través d'aquesta recerca quan va adonar-se que moltes de les seves obres havien estat atribuïdes al seu pare.
4: Mai no es va conservar res. En realitat no he trobat res del besavi, ni un paper que procedent de la família. Per casualitat, jo vaig anar descobrint, estudiant, mirant tots els expedients de l'arxiu, doncs vaig anar descobrint que era una figura important, que havia fet coses molt interessants, fins i tot doncs que se li adjudicava a altra gent l'autoria d'aquestes obres, i la vaig descobrir, doncs no, que la veritat, no? Com era? Tot això me va anar motivant a dir, doncs un dia m'hi poso.
3: L'autor també avança com serà la presentació i què hi trobaran els assistents.
4: Convido d'on que vull venir i explicarem una mica de l'això d'on te ve, però també he de dir que el llibre és magnífic, que recull totes les obres, que he intentat posar totes les obres que va fer, els plànols llavors es dibuixava només les façanes, que en deien perfils, i aquí són totes les dades que he anat apuntant aquí, i més anècdotes que hi ha, que evidentment ja n'hi han sortint, van sortint
3: el
4: llibre.
3: El llibre es podrà adquirir durant la presentació, que es farà avui a les 8 del vespre al Pati de l'Arol.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
5: L'estil mediterrani. Si es pot, el moment. Escoltes la fórmula musical.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Tercera edició de l'On-Off Music Festival. El dissabte 1 d'agost, la platja de Sacaleta i el castell de Lloret acullen una nova edició de l'On-Off Music Festival. Una jornada plena de música amb més de 20 artistes, dos escenaris musicals, un espai de performance, zona market, food and drinks i activitats familiars amb l'On-Off Kids. No t'ho perdis, dissabte 1 d'agost, On-Off Music Festival, a Sacaleta i el castell de Lloret de Mar. Una de les grans cites musicals de l'estiu t'espera.
1: Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. Lloret de Mar acollirà aquest dissabte 1 d'agost la tercera edició del Festival de Música Electrònica On-Off Music Festival. L'esdeveniment se celebrarà a Sacaleta i, a part de comptar amb més d'una vintena d'artistes i amb més de 16 hores de programació, també tindrà un espai on hi haurà un market format per 7 estands. Ens en dona més detalls Laura Cabanes, dissenyadora lloretenca i propietària de l'emblemàtica botiga del carrer del Carme, que enguany forma part de l'organització del festival. Segons Cabanes, podrem trobar artistes emergents i artesans o artesanes que tenen el seu propi negoci.
4: Bueno, crec que el lloc és idíl·lic i estar i formar part d'una organització que com l'On-Off, que és de Lloret, de gent del poble, sempre és bo participar. Bueno, són artistes emergents, artesanes i artesans que tenen el seu propi negoci i fan amb diferents tècniques, tant ceràmica com vidre, peces a mà, i molt curades i molt maques, la veritat.
3: El procés de selecció, diu, no ha estat fàcil, ja que l'objectiu era aconseguir diversitat d'estants.
4: Cada vegada estan més seleccionades perquè donguin una imatge, bueno, que estigui a l'altura d'aquest festival. Doncs, bueno, buscant molt per xarxes, sobretot, buscant que cada parada tingui el seu lloc i no sigui eclipsada per una altra, productes originals, sobretot, artesans, però bueno, molt, visualment molt atractius.
3: Per Cabanes, el públic que treu el festival també pot ser bo pel màrquet i a l'inrevés, ja que la música i l'art van plegats. I conclou que cada vegada la gent és més conscient del que les grans empreses afecten al medi ambient i, conseqüentment, el suport al petit comerç també és major.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
6: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
5: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
7: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça de tècnic-tècnica auxiliar per ocupar el lloc de treball de tècnic-tècnica auxiliar de protecció civil adscrit a la secció de protecció civil, vacant a la plantilla de personal funcionari. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

Màxim en qualitat. Màxim, en varietat, a Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Tercera edició de l'On Off Music Festival. El dissabte 1 d'agost, la platja de Sa Caleta i el castell de Lloret acullen una nova edició de l'On Off Music Festival. Una jornada plena de música amb més de 20 artistes, dos escenaris musicals, un espai de performance, zona market, food and drinks i activitats familiars amb l'On Off Kids. No t'ho perdis, dissabte 1 d'agost, On Off Music Festival, a Sa Caleta i el castell de Lloret de Mar. Una de les grans cites musicals de l'estiu. T'espera.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 2 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. L'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lameles, ha decretat que la policia local pugui ser obligada a fer hores extraordinàries fins al 31 d'agost per garantir el servei durant la temporada alta. La decisió es basa en un informe que alerta d'una situació preocupant per l'alta ocupació turística, coincidint amb una disminució d'efectius als torns, especialment als nocturns, a causa de baixes mèdiques i indisposicions. Els sindicats CECIF i CIPFEPOL, però, consideren que el decret podria no ajustar-se a la legalitat i el CECIF ja l'ha recorregut. Asseguren que no hi ha cap situació excepcional que justifiqui obligar els agents a fer hores extres i recorden que en cas d'una emergència real els policies s'hi oferirien voluntàriament. La situació arriba després que la plantilla deixés de fer hores extraordinàries al maig com a mesura de pressió per reclamar la renovació del conveni laboral, caducat des de fa anys. Escoltem a Òscar García, representant del sindicat CECIF, que critica que el decret s'hagi aprovat enmig de les negociacions.
4: Ha sido una decisión unilateral en una situación dentro de un contexto en el que nosotros pensábamos que por parte del ayuntamiento estaban estudiando una propuesta que les habíamos facilitado sobre un catedrático que nosotros mismos facilitamos los datos para realizar un informe jurídico, dado que los que habían comprometido en hacer no llegaban y que pudiera resolverse en breve espacio de tiempo y solucionar el conflicto y tirar para adelante con nuestras reivindicaciones. Y de repente nos viene el decreto, pues claro, nos ha dejado un poco estupefactos.
3: Des del sindicat CIPFEPOL també lamenten la decisió i asseguren que l'estiu és una situació previsible, no una emergència que permeti imposar hores extraordinàries. Ens en dona més detalls Gabriel Romero, representant del CIPFEPOL.
5: El que en si ens sobta, i com ha dit el company Òscar, és que s'estigui d'alguna manera en un moment d'una negociació col·lectiva que és bastant important, creiem, en aquest moment precisament treure aquest decret que el que obliga és a tota la plantilla a fer hores extraordinàries quan la llei diu que això només seria possible quan hi ha una catàstrofe o un fet sobrevingut. No és el cas, l'estiu de Lloret és un estiu previsible, és un estiu recurrent, sabem que augmenta la població, és una falta de previsió i sobretot per nosaltres és una falta de voluntat negociadora.
3: A més, expliquen que el decret ja s'està aplicant, que alguns agents ja han estat requerits per fer hores extres i que el sindicat CECIF l'ha recorregut judicialment perquè té dubtes que compleixi els requisits legals. Tot i això, Romero remarca que la policia local continuarà prioritzant les urgències, encara que admet que la pressió sobre la plantilla acabarà repercutint en el servei. L'escoltem.
5: Fins ara hem estat per sota de serveis mínims durant aquesta situació perquè la gent no feia hores extraordinàries i sempre hi ha hagut una màxima, i la màxima és que davant d'una urgència la policia local vola. És a dir, pràcticament sempre hem estat allà. Què és el que passa? Que sí que és cert que ara en aquest moment, a més de la pressió que ja teníem per treballar sota mínims, n'hi ha molta gent que està afectada i està sobre una pressió molt, molt gran. Intentarem donar el millor servei, però evidentment és un cas que ens afecta directament i desgraciadament també afectarà una miqueta la població, cosa que nosaltres sentim i lamentem profundament.
3: Des del govern municipal, el regidor encarregat de la negociació amb els treballadors, Alejandro Pérez, defensa que el decret és una mesura excepcional per garantir la seguretat ciutadana davant l'increment de baixes i indisposicions. Assegura que l'Ajuntament continua negociant amb tots els sindicats per renovar el conveni, però considera que no reforçar el servei en plena temporada alta seria una negligència. Escoltem Alejandro Pérez.
6: I el que parlava del decret d'alcaldia, no es fa per substituir els serveis extraordinaris fora de l'horari laboral. de la policia, sinó que es fa per garantir el manteniment del servei públic de la policia davant de l'increment puntual de baixes i indisposats que es va produir i s'està produint, que no oblidem, va obligar a tancar la comissaria. Llavors seria negligent per part de l'Ajuntament no activar alguna fórmula que garanteixi el funcionament del servei de la policia local. Llavors l'Ajuntament es veu obligat a aplicar aquest decret, perquè el primer és la seguretat de tots els ciutadans, de totes les ciutadanes, de tota la gent que ve a visitar Lloret de Mar i també doncs, dels agents que han de complir aquest servei.
3: Pérez insisteix que el decret no substitueix la negociació del conveni, sinó que busca assegurar el funcionament de la policia local mentre duri aquesta situació excepcional, diu. També ha anunciat que aquesta mateixa setmana es convocarà una nova mesa general de negociació per presentar un informe jurídic i continuar intentant desencallar el conflicte.
7: Més info a novaradiolloret.cat.
8: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça de treballador-treballadora social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al divendres 21 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius del personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Tercera edició de l'On-Off Music Festival. El dissabte 1 d'agost, la platja de Sa Caleta i el castell de Lloret acullen una nova edició de l'On-Off Music Festival. Una jornada plena de música amb més de 20 artistes, dos escenaris musicals, un espai de performance, zona market, food and drinks i activitats familiars amb l'On-Off Kids. No t'ho perdis, dissabte 1 d'agost, On-Off Music Festival, a Sa Caleta i el castell de Lloret de Mar. Una de les grans cites musicals de l'estiu t'espera.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. Aisina Akhmedieva lamenta que no hi ha gaire oferta de casals o campaments d'estiu per a adolescents que tenen necessitats especials. La lloretenca explica que li ha costat molt trobar un lloc on poder apuntar el seu fill adolescent i creu que la problemàtica afecta a més persones. I és que quan les persones que tenen necessitats especials són infants, solen tenir diferents possibilitats, fins i tot d'apuntar-se a un casal convencional. Arriba una edat, però, que les famílies continuen necessitant que els seus fills tinguin alguna oferta de lleure, però hi ha molt poques opcions. En aquest sentit, Aisina Akhmedieva està preocupada perquè per aquest estiu han trobat una solució, però és només fins als 16 anys, de manera que l'estiu vinent tornarà a tenir el mateix problema.
4: El problema era mucho más profundo, no era solo una cuestión de plazas. El verdadero problema es que después de los 16 años, prácticamente no existen programas para adolescentes con necesidades especiales. Después de una búsqueda muy larga, tuvimos mucha suerte. Encontramos un campamento muy cerca de nuestra casa y fue un gran alivio para nuestra familia. Pero el problema sigue existiendo. Ese campamento solo admite a jóvenes hasta los 16 años. El año que viene mi hijo cumplirá 17 y volveremos a encontrar con la misma situación.
3: A aquests adolescents els agraden generalment les mateixes coses que la resta d'adolescents. L'important, diu Akhmedieva, és que tinguin l'acompanyament que necessiten.
4: Creo que estos jóvenes no necesitan actividades extraordinarias, les gustan casi las mismas cosas que a cualquier otro adolescente: deporte, piscina, naturaleza, talleres creativos, música, animales, excursiones y sobre todo convivir con otros jóvenes. Lo importante es que las actividades estén adaptadas a sus necesidades y que cuenten con profesionales preparados para acompañarlos.
3: Aisina Akhmedieva no demana només una solució pel seu fill, sinó una cosa global que pugui beneficiar totes les famílies que tinguin una situació similar.
4: No estoy pidiendo algo solo para mi hijo. Me gustaría que en Lloret de Mar existieran programas de verano para adolescentes y jóvenes con necesidades especiales. Sería una ayuda para muchas familias. No busco culpables, solo deseo que entre todos encontremos una solución. Creo que Lloret de Mar es una ciudad que sabe cuidar de sus vecinos y espero que llegue el día en que ninguna familia tenga que volver a preguntarse qué haremos el próximo verano.
3: La mare està agraïda a totes les persones que li estan donant suport.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça d'auxiliar adscrita a la secció de Cultura, Festes, Participació Ciutadana i Foment de la Pau, vacant a la plantilla de personal laboral. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Tercera edició de l'On Off Music Festival. El dissabte 1 d'agost, la platja de Sa Caleta i el castell de Lloret acullen una nova edició de l'On Off Music Festival. Una jornada plena de música amb més de 20 artistes, dos escenaris musicals, un espai de performance, zona market, food and drinks i activitats familiars amb l'On Off Kids. No t'ho perdis, dissabte 1 d'agost, On Off Music Festival, a Sa Caleta i el castell de Lloret de Mar. Una de les grans cites musicals de l'estiu. T'espera.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. Mufasa és la pel·lícula que es projectarà aquesta setmana al cicle de cinema La Fresca, com sempre a les 10 de la nit, i en aquesta ocasió al barri del Rieral. A través dels entranyables personatges d'en Rafiki, en Timó i en Pumba, la pel·lícula presenta la història de Mufasa, un jove lleó orfe que coneix en Taka i inicia un viatge ple d'aventures, amistat i reptes que el portaran a convertir-se en un gran rei. Tal com assenyala la regidora de Cultura i Festes, Vereda López, és un film per veure en família que parla de la família i també de l'amistat i la superació.
4: Una aventura emocionant per a tota la família que ens descobreix els orígens d'un dels personatges més estimats de la història del cinema. A través d'una història plena d'aventures, amistat, superació i coratge, la pel·lícula ens recorda que els grans líders no neixen, sinó que es formen gràcies als valors, les experiències i les persones que els acompanyen pel camí. És una història que emociona, inspira i ens parla de la importància de la família i de l'esperança. I què millor que viure aquesta aventura en un entorn tan especial com la Font de la Caicuta, un espai únic per venir a gaudir d'una magnífica nit de cinema a la fresca. No us perdeu Mufasa, tant si sou fans del Rei Lleó com si simplement voleu passar una vetllada inoblidable amb família o amb amics.
3: Mufasa es podrà veure aquest dimecres a les 10 de la nit a la Font de la Caicuta, al passeig de Cúller del Rieral.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Escoltes la fórmula musical, de la ràdio de Lloret de Mar.
7: It has me thinking. Do you have to outgrow your past to fit into your future?

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça de tècnic-tècnica auxiliar per ocupar el lloc de treball de tècnic-tècnica auxiliar de protecció civil adscrit a la secció de protecció civil, vacant a la plantilla de personal funcionari. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.
2: Ritme a l'estiu. Nova Ràdio Lloret. 90.2.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: Tercera edició de l'On Off Music Festival. El dissabte 1 d'agost, la platja de Sa Caleta i el castell de Lloret acullen una nova edició de l'On Off Music Festival. Una jornada plena de música amb més de 20 artistes, dos escenaris musicals, un espai de performance, zona market, food and drinks i activitats familiars amb l'On Off Kids. No t'ho perdis, dissabte 1 d'agost, On Off Music Festival, a Sa Caleta i el castell de Lloret de Mar. Una de les grans cites musicals de l'estiu t'espera.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. L'escriptor lloretenc Jordi Soliguer presentarà avui la biografia de Valentí Soliguer Pujol titulada El mestre d'obres de Sant Pere del Bosc. El llibre recupera la figura d'un personatge vinculat a la construcció i a la història de Sant Pere del Bosc. Escoltem a Jordi Soliguer, que ens explica per què ha volgut dedicar-li aquesta biografia.
4: Valentí Soliguer Pujol va ser, entre altres coses, el meu besavi, però a part d'això, això hi ha una relació familiar, però a part d'això va ser un gran mestre d'obres d'aquella època. El que va ser, diguéssim, una nissaga, eren tota una sèrie de germans, ja que procedia el seu pare també, i van fer tota una sèrie de construccions importantíssimes a Lloret que han deixat petjada d'edificis que encara estan en peu. L'època en què els americans invertien aquí, o els senyors feien les seves cases per venir a estiuejar, i una època florent de la construcció.
3: La informació, diu Soliguer, la va trobar per casualitat a l'arxiu i va ser a través d'aquesta recerca quan va adonar-se que moltes de les seves obres havien estat atribuïdes al seu pare.
4: Mai no es va conservar res. En realitat no he trobat res del besavi, ni un paper que procedent de la família. Per casualitat, jo vaig anar descobrint, estudiant, mirant tots els expedients de l'arxiu, doncs vaig anar descobrint que era una figura important, que havia fet coses molt interessants, fins i tot doncs que se li adjudicava a altra gent l'autoria d'aquestes obres, i la vaig descobrir doncs no, que era la veritat, no? Com era? Tot això me va anar motivant a dir, bueno, doncs un dia m'hi poso.
3: L'autor també avança com serà la presentació i què hi trobaran els assistents.
4: Convido com vull venir i, bueno, explicarem una mica d'això d'on te ve, però també he de dir que el llibre és magnífic, que recull totes les obres, que he intentat posar totes les obres que va fer, els plànols i llavors es dibuixava només les façanes, que en deien perfils, i aquí són totes les dades que he anat apuntant aquí, i més anècdotes que hi ha, que evidentment ja n'hi han sortint, van sortint al llibre.
3: El llibre es podrà adquirir durant la presentació, que es farà avui a les 8 del vespre al Pati de l'Arol.
2: La previsió meteorològica.
3: Com sempre, és moment de conèixer la previsió meteorològica i ho fem amb el nostre company Xavi Segura. Bona tarda.
5: Bona tarda. A partir de dimecres, sobretot, és quan es començarà a apropar aquesta nova glopada d'aire molt càlid provinent del nord de l'Àfrica, se'ns tirarà al damunt, de fet, i ens afectarà durant la resta de la setmana. Això es tradueix, bàsicament, en una pujada clara dels termòmetres, tant de dia com de nit, i, per tant, a partir de mitjans de setmana, ens esperen dies de nits càlides, molta calor diurna, màximes que aquí a Lloret superaran tranquil·lament els 32 graus, sobretot a l'interior del municipi, amb xafogor marcada, i a l'interior, a les zones més tòrrides, es tornaran a superar els 40 graus. Per tant, ens trobarem de ple amb una nova calorada intensa, amb més pols en suspensió del nord de l'Àfrica. Molta calma, perquè tindrem un anticicló al damunt nostre, ens esperen precipitacions, i haurem de veure com evoluciona aquesta situació, perquè el mateix Meteocat no descarta que tot plegat pugui derivar en una quarta onada de calor de l'estiu. Ho anirem seguint amb molta atenció. La setmana que ve sembla que les temperatures baixarien, però fins llavors ens esperen uns quants dies de suada valent.
3: Moltes gràcies, Xavi. Ara mateix a Lloret de Mar una temperatura de 28 graus centígrads.
2: Més info a novaradiolloret.cat. Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.
1: Nova Ràdio Lloret. No matter what, no matter what, you got.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: tercera edició de l'On-Off Music Festival. El dissabte 1 d'agost, la platja de Sa Caleta i el castell de Lloret acullen una nova edició de l'On-Off Music Festival. Una jornada plena de música amb més de 20 artistes, dos escenaris musicals, un espai de performance, zona market, food and drinks i activitats familiars amb l'On-Off Kids. No t'ho perdis, dissabte 1 d'agost, On-Off Music Festival, a Sa Caleta i el castell de Lloret de Mar. Una de les grans cites musicals de l'estiu. T'espera.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. Lloret de Mar acollirà aquest dissabte 1 d'agost la tercera edició del Festival de Música Electrònica On-Off Music Festival. L'esdeveniment se celebrarà a Sa Caleta i, a part de comptar amb més d'una vintena d'artistes i amb més de 16 hores de programació, també tindrà un espai on hi haurà un market format per 7 estands. Ens en dona més detalls Laura Cabanes, dissenyadora lloretenca i propietària de l'emblemàtica botiga del carrer del Carme, que enguany forma part de l'organització del festival. Segons Cabanes, podrem trobar artistes emergents i artesans o artesanes que tenen el seu propi negoci.
4: Bueno, crec que el lloc és idíl·lic i estar i formar part d'una organització com l'ONOF, que és de Lloret, de gent del poble, sempre és bo participar. Bueno, són artistes emergents, artesanes i artesans que tenen el seu propi negoci i fan amb diferents tècniques, tant ceràmica com vidre, peces a mà, i molt curades i molt maques, la veritat.
3: El procés de selecció, diu, no ha estat fàcil, ja que l'objectiu era aconseguir diversitat d'estants.
4: Cada vegada estan més seleccionades perquè donguin una imatge, bueno, que estigui a l'altura d'aquest festival. Doncs, bueno, busquen molt per xarxes, sobretot, busquen que cada parada tingui el seu lloc i no sigui eclipsada per una altra. Productes originals, sobretot, artesans, però bueno, molt, visualment molt atractius.
3: Per Cabanes, el públic que treu el festival també pot ser bo pel màrquet i a l'inrevés, ja que la música i l'art van plegats. I conclou que cada vegada la gent és més conscient del que les grans empreses afecten al medi ambient i, conseqüentment, el suport al petit comerç també és major.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
6: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
5: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
7: L'estil mediterrani, amb les tendències pop del moment.
8: Escoltes la fórmula musical

0: Compreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bompreuesclat.com.
1: A l'estiu, Nova Ràdio Lloret.
2: Seguim el teu ritme.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

tercera edició de l'On-Off Music Festival. El dissabte 1 d'agost, la platja de Sa Caleta i el castell de Lloret acullen una nova edició de l'On-Off Music Festival. Una jornada plena de música amb més de 20 artistes, dos escenaris musicals, un espai de performance, zona market, food and drinks i activitats familiars amb l'On-Off Kids. No t'ho perdis, dissabte 1 d'agost, On-Off Music Festival, a Sa Caleta i el castell de Lloret de Mar. Una

0: Hores extraordinàries fins al 31 d'agost per garantir el servei durant la temporada alta. La decisió es basa en un informe que alerta d'una situació preocupant per l'alta ocupació turística, coincidint amb una disminució d'efectius als torns, especialment als nocturns, a causa de baixes mèdiques i indisposicions. Els sindicats CESIF i CIPFEPOL, però, consideren que el decret podria no ajustar-se a la legalitat i el CESIF ja l'ha recorregut. Asseguren que no hi ha cap situació excepcional que justifiqui obligar els agents a fer hores extres i recorden que en cas d'una emergència real els policies s'hi oferirien voluntàriament. La situació arriba després que la plantilla deixés de fer hores extraordinàries al maig com a mesura de pressió per reclamar la renovació del conveni laboral, caducat des de fa anys. Escoltem a Òscar García, representant del sindicat CESIF, que critica que el decret s'hagi aprovat enmig de les negociacions.
1: Ha sido una decisión unilateral en una situación dentro de un contexto en el que nosotros pensábamos que por parte del ayuntamiento estaban estudiando una propuesta que les habíamos facilitado sobre un catedrático que nosotros mismos facilitamos los datos para realizar un informe jurídico, dado que los que habían comprometido en hacer no llegaban y que pudiera resolverse en breve espacio de tiempo y solucionar el conflicto y tirar para adelante con nuestras reivindicaciones. Y de repente nos viene el decreto. Pues claro, nos ha dejado un poco estupefactos.
0: Des del sindicat CIPFEPOL també lamenten la decisió i asseguren que l'estiu és una situació previsible, no una emergència que permeti imposar hores extraordinàries. Ens en dona més detalls Gabriel Romero, representant del CIPFEPOL.
2: El que en sí ens sobta, i com ha dit el company Òscar, és que s'estigui d'alguna manera en un moment d'una negociació col·lectiva que és bastant important, creiem, en aquest moment precisament treure aquest decret que el que obliga és a tota la plantilla a fer hores extraordinàries quan la llei diu que això només seria possible quan hi ha una catàstrofe o un fet sobrevingut. No és el cas, l'estiu de Lloret és un estiu previsible, és un estiu recurrent, sabem que augmenta la població, és una falta de previsió i sobretot per nosaltres és una falta de voluntat negociadora.
0: A més, expliquen que el decret ja s'està aplicant, que alguns agents ja han estat requerits per fer hores extres i que el sindicat CESIF l'ha recorregut judicialment perquè té dubtes que compleixi els requisits legals. Tot i això, Romero remarca que la policia local continuarà prioritzant les urgències, encara que admet que la pressió sobre la plantilla acabarà repercutint en el servei. L'escoltem.
2: Fins ara hem estat per sota de serveis mínims durant aquesta situació perquè la gent no feia hores extraordinàries i sempre hi ha hagut una màxima, i la màxima és que davant d'una urgència la policia local vola, és a dir, pràcticament sempre hem estat allà. Què és el que passa? Que sí que és cert que ara en aquest moment a més de la pressió que ja teníem per treballar sota mínims, n'hi ha molta gent que està afectada i està sobre una pressió molt, molt gran. Intentarem donar el millor servei, però evidentment és un cas que ens afecta directament i desgraciadament també afectarà una miqueta la població, cosa que nosaltres sentim i lamentem profundament.
0: Des del govern municipal, el regidor encarregat de la negociació amb els treballadors, Alejandro Pérez, defensa que el decret és una mesura excepcional per garantir la seguretat ciutadana davant l'increment de baixes i indisposicions. Assegura que l'Ajuntament continua negociant amb tots els sindicats per renovar el conveni, però considera que no reforçar el servei en plena temporada alta seria una negligència. Escoltem Alejandro Pérez.
3: I el que parlava del decret d'alcaldia, no es fa per substituir els serveis extraordinaris fora de l'horari laboral de la policia, sinó que es fa per garantir el manteniment del servei públic de la policia davant de l'increment puntual de baixes i indisposats que es va produir i s'està produint, que no oblidem, va obligar a tancar la comissaria. Llavors, seria negligent per part de l'Ajuntament no activar alguna fórmula que garanteixi el funcionament del servei de la policia local. Llavors, l'Ajuntament es veu obligat a aplicar aquest decret perquè el primer és la seguretat de tots els ciutadans, de totes les ciutadanes, de tota la gent que ve a visitar Lloret de Mar i també doncs, dels agents que han de complir aquest servei.
0: Pérez insisteix que el decret no substitueix la negociació del conveni, sinó que busca assegurar el funcionament de la policia local mentre duri aquesta situació excepcional, diu. També ha anunciat que aquesta mateixa setmana es convocarà una nova mesa general de negociació per presentar un informe jurídic i continuar intentant desencallar el conflicte.
4: Més info a novaradiolloret.cat. musicals

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: tercera edició de l'On-Off Music Festival. El dissabte 1 d'agost, la platja de Sa Caleta i el castell de Lloret acullen una nova edició de l'On-Off Music Festival. Una jornada plena de música amb més de 20 artistes, dos escenaris musicals, un espai de performance, zona market, food and drinks i activitats familiars amb l'On-Off Kids. No t'ho perdis, dissabte 1 d'agost, On-Off Music Festival, a Sa Caleta i el castell de Lloret de Mar. Una de les grans cites musicals de l'estiu t'espera.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. Aixina Akhmedieva lamenta que no hi ha gaire oferta de casals o campaments d'estiu per a adolescents que tenen necessitats especials. La lloretenca explica que li ha costat molt trobar un lloc on poder apuntar el seu fill adolescent i creu que la problemàtica afecta a més persones. I és que quan les persones que tenen necessitats especials són infants, solen tenir diferents possibilitats, fins i tot d'apuntar-se a un casal convencional. Arriba una edat, però, que les famílies continuen necessitant que els seus fills tinguin alguna oferta de lleure, però hi ha molt poques opcions. En aquest sentit, Aixina Akhmedieva està preocupada perquè per aquest estiu han trobat una solució, però és només fins als 16 anys, de manera que l'estiu vinent tornarà a tenir el mateix problema.
4: El problema era mucho más profundo, no era solo una cuestión de plazas. El verdadero problema es que después de los 16 años, prácticamente no existen programas para adolescentes con necesidades especiales. Después de una búsqueda muy larga, tuvimos mucha suerte. Encontramos un campamento muy cerca de nuestra casa y fue un gran alivio para nuestra familia. Pero el problema sigue existiendo. Ese campamento solo admite a jóvenes hasta los 16 años. El año que viene mi hijo cumplirá 17 y volveremos a encontrar con la misma situación.
3: A aquests adolescents els agraden generalment les mateixes coses que la resta d'adolescents. L'important, diu Akhmedieva, és que tinguin l'acompanyament que necessiten.
4: Creo que estos jóvenes no necesitan actividades extraordinarias, les gustan casi las mismas cosas que a cualquier otro adolescente: deporte, piscina, naturaleza, talleres creativos, música, animales, excursiones y sobre todo convivir con otros jóvenes. Lo importante es que las actividades estén adaptadas a sus necesidades y que cuenten con profesionales preparados para acompañarlos.
3: Aixina Akhmedieva no demana només una solució pel seu fill, sinó una cosa global que pugui beneficiar a totes les famílies que tinguin una situació similar.
4: No estoy pidiendo algo solo para mi hijo. Me gustaría que en Lloret de Mar existieran programas de verano para adolescentes y jóvenes con necesidades especiales. Sería una ayuda para muchas familias. No busco culpables, solo deseo que entre todos encontremos una solución. Creo que Lloret de Mar es una ciudad que sabe cuidar de sus vecinos y espero que llegue el día en que ninguna familia tenga que volver a preguntarse qué haremos el próximo verano.
3: La mare està agraïda a totes les persones que li estan donant suport.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
6: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
5: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
2: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

m'està. Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça de tècnic-tècnica auxiliar per ocupar el lloc de treball de tècnic-tècnica auxiliar de protecció civil adscrit a la secció de protecció civil, vacant a la plantilla de personal funcionari. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: tercera edició de l'On-Off Music Festival. El dissabte 1 d'agost, la platja de Sa Caleta i el castell de Lloret acullen una nova edició de l'On-Off Music Festival. Una jornada plena de música amb més de 20 artistes, dos escenaris musicals, un espai de performance, zona market, food and drinks i activitats familiars amb l'On-Off Kids. No t'ho perdis, dissabte 1 d'agost, On-Off Music Festival, a Sa Caleta i el castell de Lloret de Mar. Una de les grans cites musicals de l'estiu. T'espera.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Maria Joan Comartí. Mufasa és la pel·lícula que es projectarà aquesta setmana al cicle de cinema La Fresca, com sempre a les 10 de la nit, i en aquesta ocasió al barri del Rieral. A través dels entranyables personatges d'en Rafiki, en Timó i en Pumba, la pel·lícula presenta la història de Mufasa, un jove lleó orfe que coneix en Taka i inicia un viatge ple d'aventures, amistat i reptes que el portaran a convertir-se en un gran rei. Tal com assenyala la regidora de Cultura i Festes, Vereda López, és un film per veure en família que parla de la família i també de l'amistat i la superació.
4: Una aventura emocionant per a tota la família que ens descobreix els orígens d'un dels personatges més estimats de la història del cinema. A través d'una història plena d'aventures, amistat, superació i coratge, la pel·lícula ens recorda que els grans líders no neixen, sinó que es formen gràcies als valors, les experiències i les persones que els acompanyen pel camí. És una història que emociona, inspira i ens parla de la importància de la família i de l'esperança. I què millor que viure aquesta aventura en un entorn tan especial com la Font de la Caicuta, un espai únic per venir a gaudir d'una magnífica nit de cinema a la fresca. No us perdeu Mufasa, tant si sou fans del Rei Lleó com si simplement voleu passar una vetllada inoblidable amb família o amb amics.
3: Mufasa es podrà veure aquest dimecres a les 10 de la nit a la Font de la Caicuta, al passeig de Cúller del Rieral.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça de treballador-treballadora social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al divendres 21 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius del personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Mar Vilamajor. Lloret de Mar acollirà aquest dissabte 1 d'agost la tercera edició del Festival de Música Electrònica On Off Music Festival. L'esdeveniment se celebrarà a Sa Caleta i, a part de comptar amb més d'una vintena d'artistes i amb més de 16 hores de programació, també tindrà un espai on hi haurà un màrquet format per 7 estants. Ens en dona més detalls Laura Cabanes, dissenyadora lloretenca i propietària de l'emblemàtica botiga del carrer del Carme, que enguany forma part de l'organització del festival. Segons Cabanes, podrem trobar artistes emergents i artesans o artesanes que tenen el seu propi negoci.
4: Bueno, crec que el lloc és idíl·lic i estar i formar part d'una organització com l'ONOF, que és de Lloret, de gent del poble, sempre és bo participar. Bueno, són artistes emergents, artesanes i artesans que tenen el seu propi negoci i fan amb diferents tècniques, tant ceràmica com vidre, peces a mà i molt curades i molt maques, la veritat.
3: El procés de selecció, diu, no ha estat fàcil, ja que l'objectiu era aconseguir diversitat d'estants.
4: Cada vegada estan més seleccionades perquè donguin una imatge, bueno, que estigui a l'altura d'aquest festival. Doncs, bueno, busquen molt per xarxes, sobretot. Busquen que cada parada tingui el seu lloc i no sigui eclipsada per una altra. Productes originals, sobretot. Artesans, però, bueno, molt, visualment molt atractius.
3: Per Cabanes, el públic que treu el festival també pot ser bo pel màrquet i a l'inrevés, ja que la música i l'art van plegats. I conclou que cada vegada la gent és més conscient del que les grans empreses afecten al medi ambient i, conseqüentment, el suport al petit comerç també és major.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça de tècnic-tècnica auxiliar per ocupar el lloc de treball de tècnic-tècnica auxiliar de protecció civil adscrit a la secció de protecció civil, vacant a la plantilla de personal funcionari. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Marc Vilamajor. L'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lameles, ha decretat que la policia local pugui ser obligada a fer hores extraordinàries fins al 31 d'agost per garantir el servei durant la temporada alta. La decisió es basa en un informe que alerta d'una situació preocupant per l'alta ocupació turística, coincidint amb una disminució d'efectius als torns, especialment als nocturns, a causa de baixes mèdiques i indisposicions. Els sindicats CESIF i CIPFEPOL, però, consideren que el decret podria no ajustar-se a la legalitat i el CESIF ja l'ha recorregut. Asseguren que no hi ha cap situació excepcional que justifiqui obligar els agents a fer hores extres i recorden que en cas d'una emergència real els policies s'hi oferirien voluntàriament. La situació arriba després que la plantilla deixés de fer hores extraordinàries al maig com a mesura de pressió per reclamar la renovació del conveni laboral, caducat des de fa anys. Escoltem a Òscar García, representant del sindicat CESIF, que critica que el decret s'hagi aprovat enmig de les negociacions.
4: Ha sido una decisión unilateral en una situación dentro de un contexto en el que nosotros pensábamos que por parte del ayuntamiento estaban estudiando una propuesta que les habíamos facilitado sobre un catedrático, que nosotros mismos facilitamos los datos para realizar un informe jurídico, dado que los que habían comprometido en hacer no llegaban y que pudiera resolverse en breve espacio de tiempo y solucionar el conflicto y tirar para adelante con nuestras reivindicaciones. Y de repente nos viene el decreto. Pues, claro, nos ha dejado un poco estupefactos.
3: Des del sindicat CIPFEPOL també lamenten la decisió i asseguren que l'estiu és una situació previsible, no una emergència que permet imposar hores extraordinàries. Ens en dona més detalls Gabriel Romero, representant del CIPFEPOL.
5: El que en si ens sobta, i com ha dit el company Òscar, és que s'estigui d'alguna manera en un moment d'una negociació col·lectiva que és bastant important, creiem, en aquest moment precisament treure aquest decret, que el que obliga és a tota la plantilla a fer hores extraordinàries quan la llei diu que això només seria possible quan hi ha una catàstrofe o un fet sobrevingut. No és el cas. L'estiu de Lloret és un estiu previsible, és un estiu recurrent, sabem que augmenta la població, és una falta de previsió i sobretot per nosaltres és una falta de voluntat negociadora.
3: A més, expliquen que el decret ja s'està aplicant, que alguns agents ja han estat requerits per fer hores extres i que el sindicat CESIF l'ha recorregut judicialment perquè té dubtes que compleixi els requisits legals. Tot i això, Romero remarca que la policia local continuarà prioritzant les urgències, encara que admet que la pressió sobre la plantilla acabarà repercutint en el servei. L'escoltem.
5: Fins ara hem estat per sota de serveis mínims durant aquesta situació perquè la gent no feia hores extraordinàries i sempre hi ha hagut una màxima, i la màxima és que davant d'una urgència la policia local vola. És a dir, pràcticament sempre hem estat allà. Què és el que passa? Que sí que és cert que ara en aquest moment, a més de la pressió que ja teníem per treballar sota mínims, n'hi ha molta gent que està afectada i està sobre una pressió molt, molt gran. Intentarem donar el millor servei, però evidentment és un cas que ens afecta directament i desgraciadament també afectarà una miqueta la població, cosa que nosaltres sentim i lamentem profundament.
3: Des del govern municipal, el regidor encarregat de la negociació amb els treballadors, Alejandro Pérez, defensa que el decret és una mesura excepcional per garantir la seguretat ciutadana davant l'increment de baixes i indisposicions. Assegura que l'Ajuntament continua negociant amb tots els sindicats per renovar el conveni, però considera que no reforçar el servei en plena temporada alta seria una negligència. Escoltem Alejandro Pérez.
6: I el que parlava del decret d'alcaldia, no es fa per substituir els serveis extraordinaris fora de l'horari laboral. de la policia, sinó que es fa per garantir el manteniment del servei públic de la policia davant de l'increment puntual de baixes i indisposats que es va produir i s'està produint, que no oblidem, va obligar a tancar la comissaria. Llavors, seria negligent per part de l'Ajuntament no activar alguna fórmula que garanteixi el funcionament del servei de la policia local. Llavors, l'Ajuntament es veu obligat a aplicar aquest decret, perquè el primer és la seguretat de tots els ciutadans, de totes les ciutadanes, de tota la gent que ve a visitar Lloret de Mar i també doncs, dels agents que han de complir aquest servei.
3: Pérez insisteix que el decret no substitueix la negociació del conveni, sinó que busca assegurar el funcionament de la policia local mentre duri aquesta situació excepcional, diu. També ha anunciat que aquesta mateixa setmana es convocarà una nova mesa general de negociació per presentar un informe jurídic i continuar intentant desencallar el conflicte.
0: Més info a novaradiolloret.cat. Les cançons amb ritme. Amb melodia. Amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça d'auxiliar adscrita a la secció de Cultura, Festes, Participació Ciutadana i Foment de la Pau, vacant a la plantilla de personal laboral. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.